José Domínguez del Cabrero va gravar el seu primer disc l'any 1975. Amb el seu aspecte singular, semblant a un vaquero del oeste, va dominar tots els palos, però el que el va popularitzar són les seves interpretacions dels fandangos de Huelva. L'escoltem en uns fandangos, acompanyat a la guitarra per José Luis Postigo.

L'any 1980 va participar en el 9è Concurso Nacional d'Arte Flamenco de Córdoba, guanyant els premis de Solea i Malagueña. Durant els anys 80 es va convertir en un dels cantaores més sol·licitats en recitals i reunions flamenques per tot Andalusia i Espanya. I als anys 90 va participar en festivals del que es va anomenar World Music, on va compartir cartell a músics com Gilberto Gil o Chick Corea, i es va incorporar a la gira Secret World Tour de 1993 organitzada pel cantant Peter Gabriel, representant el món del flamenco. A continuació escoltem el Cabrero en unes seguirilles.

Hem escoltat el Cabrero amb aquestes seguirilles, un cante hondo, molt, molt profund. Hem de dir que el Cabrero va ser un ecologista avant la letra, reivindicant lo rural i la naturalesa, i mai va abandonar l'amor per la vida al camp. Aquest amor i aquest portar el seu ramat de cabres li va ocasionar conflictes amb la Guàrdia Civil i judicis per la seva reivindicació de les canyades, veredes i abrevaderos de domini públic que eren ocupades pels propietaris i terratinents. Això li va portar a haver de passar temporades a la presó. Escoltem ara el Cabrero en una cante on reflecteix aquest amor per la naturalesa. Es diu Como la Aguila Real. Són unes malagueñas.

El Cabrero va ser un ecologista a banda letra, reivindicant lo rural i la naturalesa. També va ser un cantaor compromès amb els explotats i amb la seva terra andalusa, i les lletres dels molts dels seus cantes així ho expressen. Va col·laborar amb Juan Manuel Sánchez Ordillo, militant d'Esquerra Unida i alcalde de Marinaleda i parlamentari andalús per Sevilla, a quin municipi de Marinaleda té un carrer dedicat. Des dels anys 70 va col·laborar de manera ininterrompuda amb el moviment anarquista i amb els seus sindicats. El 1991 va publicar el disc De la quadra a la carboneria, del que hem tret aquests fandangos, Piden tierra y se la niegan, acompanyat a la guitarra per Paco del Gastor.

Ole, fandangos cantats per el Cabrero. Hem de dir que moltes de les lletres que cantava el Cabrero estaven escrites per la seva parella, Elena Bermúdez, i des d'aquest programa volem donar-li el pèsam per la recent mort del cantaor. El Cabrero va tornar als escenaris europeus poc després, gravant durant la seva gira de 1994 el disc en directe París 94. El 1996 va publicar l'àlbum de tangos argentins Sin Remache, en el qual va fer una incursió en un gènere els tangos argentins que continua incorporant els seus concerts, amb temes de Jorge Cabrune, Alberto Cortés i Horacio Guaraní. A més, per motius d'afinitat ideològica, va col·laborar amb el grup de rock de protesta Reincidentes. Del disc París 94, entre les boleries, Luz de Luna, un dels temes, seus temes més coneguts. En aquest cas l'acompanya el tocador Pepe Avizuela.

0: Ole, seguidillas. Vull dir boleries cantades per José Domínguez Muñoz, el Cabrero, al qual estem dedicant el programa d'avui de flamenco d'aquí d'allà, quan fa pocs dies que va morir. Hem de dir que en el món del flamenco oficial, la seva actitud independent i la seva proximitat al món de l'anarquisme la van excloure del suport de la Junta d'Andalusia i dels fons festivals i actuacions. Per exemple, la Bienal de Flamenco de Sevilla, on mai va arribar a actuar. Escoltem ara el Cabrero en uns tientos tangos que es titulen Sindicatos y Patronal, acompanyat per Paco del Gastor.
1: ¡Ale! ¡Para Paco!

interrompem una estona la vocació que estem fent del cantaor El Cabrero i anem a repassar l'actualitat flamenca de Barcelona dels propers 15 dies, del 23 de maig al 6 de juny. A la Societat Flamenca El Dorado, al carrer Buenaventura Muñoz 21, el dijous 21 tindrem concert de guitarra per Alejandro Hurtado. I el dijous 28 tindrem concert per Juan Jiménez, saxo i flauta, i Antonio Moreno, percussió. Els dos concerts seran a les 19 hores, carrer Buenaventura Muñoz 21, i el preu seran 15 euros. A la sala 23 Robadors, al carrer Robadors 23, tindrem flamenco els dies 23, 24, 25, 26, perdoneu, 28, 30 i 31 de maig. Amb dos passis, un a les 20 i un altre a les 22 hores. El preu són 10 euros. Tindrem el Festival d'Arte Flamenco de Catalunya, que celebra a Cornellà de Llobregat. El 23 de maig tindrem l'actuació, gran actuació de la cantaora Maite Martín amb José Val Gálvez a la guitarra. Us la recomano molt. A l'Auditori de Cornellà, carrer Albert Einstein 51, a les 20 hores. El preu són 29 euros. Avui que són 23 maig, per tant, aquest concert és avui a la nit. I el 24 de maig tindrem Les Acadèmies Bailen a la plaça de Sant Ildefons a les 12 hores i en gratuït, i a l'Antonio Lizana Quintet a les 19 hores de la tarda amb, també a la plaça de Sant Ildefons, també gratuït. I al Palau de la Música tindrem la gran gala flamenca on intervenen tocadores com Juan Gómez Chicuelo i cantadores com Ana Brenes el 24 i 31 de maig a les 21:30 i el 4 de juny a les 20 hores. El preu són de 35 a 75 euros, una mica car. I a tots els tablaos de Barcelona, on fan actuacions més orientades al turisme, però que també val la pena assistir a alguna d'elles.

Recordo que esteu al programa Flamenco d'aquí i d'allà, que s'emet per l'emissora Contrabanda al 91.4 de l'FM de Barcelona, i també per la nostra pàgina web el podeu escoltar a www.contrabanda.org. Bé, i continuant amb la vocació del cantaor José Domínguez del Cabrero, mort recentment, l'any 2012 va emprendre una gira per festejar els seus 40 anys de carrera musical. I el gener de 2020 va anunciar la seva retirada, en paraules seves, perquè me duele el diafragma i el sombrero. Celebrant el recital Di rienda ni hierro encima, en una gira de despedida. Al mateix temps es va estrenar el documental Mi padre es la libertad sobre la seva figura. Anem a escoltar el Cabrero a un cante que és un cante propi del Nadal, de la Navidad, i que no es canta gaire, però anem a escoltar-lo amb aquests campanilleros. Cante de Navidad per El Cabrero.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emitir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i, doncs, formen part del sistema, diguem, no? I aquí, doncs, s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part del de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara estan, ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream. No? Aquest és el meu punt de vista, per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros, la mitologia bonica per nosaltres. Molta sort i aquí ens teniu recolzant.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat de solidari de espera, de solidari.
5: I voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetre. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin i al cabo lo que estan representant es supone, no a si mismos o a si mismas, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant com es pot.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari, de espera, de solidari.
5: I voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no?

0: with the Sucker Punch Blues.
1: Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del dematí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. El patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge. En definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

0: Benvinguts una setmana més aquí al 91.4 FM, contrabanda al Descarrat O'Hara. Una setmana més a aquesta hora dedicada a la música jamaicana. Bona tarda, Àlex.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Bueno, ja quasi bona nit, que avui hem començat amb una mica de retras, hem tingut uns contratiempos, però bueno, ja estem aquí per fer el programa aquí com cada dijous. I bueno, avui tenim un programa especial, no avancem res. Tenim un convidat aquí a l'estudi que ens ha preparat aquí una sessió improvisarà una miqueta, un tema que no havíem tocat mai per aquí.
1: Sí, avui almenys jo aprendrem molt. Sí, sí.
0: I abans de presentar-lo comencem escoltant una cançó que ens ha portat d'una banda que es diuen Els Mentados, la cançó Sube.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

0: Bikies, doncs parlem de viatge, que és algú que en principi ens agrada totes o quasi totes. I alhora, pues, lligat a això, també parla de turisme. Al final és una cosa que està modelant des de fa molt temps la nostra ciutat, Barcelona, i fins i tot el barri que acull a Bikies. Però escoltant també veus que ens venen d'altres bandes molt vinculades a la vida d'algunes de les Bikies, que ens expliqui també què passa per altres contrades. I és que al final, bueno, potser totes també som turistes, no? Ens afecta com a la nostra ciutat o poble impacta aquest, però nosaltres a fora a vegades també ho fem. Bueno, vinga.
1: Ei, Bikies, ens acosta el bon temps. I, bueno, després de parlar de Bikearkics, doncs cal que parlem una mica del que farem aquest estiuet, o els viatges que hi hem fet, o del maleït turisme que tot ho embruta i ho perverteix. Qui sap, un programa emocionant. Vinga, jo portaré un parell d'àudios d'algun projecte interessant i d'alguna col·lega que domina les noves formes de turisme. Espero que em contestin.

0: Avui ens toca parlar de turisme, quin tema més interessant. Per un cantó ens agrada molt viatjar, parlarem una mica d'això, per l'altre, el turisme, quina por aquesta paraula. Clar, a Barcelona tenim un gran problema amb el turisme. Parlem del turisme de masses, parlem dels pisos turístics, de la gentrificació, del turisme de borratxera, dels creuers, dels autocars, del parkway, de la família. Tenim molts temes dels que tocar i bueno, les polítiques públiques que semblen que la ciutat estigui gastada en els turistes. El turisme de masses,
1: per tots vosaltres, vosaltres, vosaltres. Des de les profunditats del Barjarja, arriba,
2: l'espai que no és un

0: Ei, bona tarda, criatures dels mons celestials. Com estem? Com anem? S'aturem una mica? Ja s'acosta l'estiu i tothom està estressat perquè què farem? Ja tenim el FOMO, ja tenim les ganes de posar-nos morenes, ja tenim les ganes de que puguem menjar com uns tocinús. No ho sabem, però bueno, avui per tot això en parlarem molt a les Valquíries, una mica en aquests nostres programes oberts de màxims. Entrarem una mica en el mundo del verano, és a dir, parlarem de turisme, parlarem de viatges i parlarem de coses fastigoses del món turbocapitalista.
1: Com sabeu, les Valquíries és un podcast...
0: Ah, perdoneu, aquí rota, perquè estic rota per dins.
1: Aquí és cool. Com sabeu, Valquíries és un podcast que fem des del regne, la república de Vallharja, per enllaçar amb el darrer podcast i així actualitzem una mica infos que el vam dedicar a parlar dels desnonaments, dels allotjaments que passen per aquests lares i per tota la ciutat. Dir-vos, trobareu la info en el text del darrer podcast nostre, que hi ha novetats en diverses coses, sempre n'hi ha, i per això de fet vam afegir algun àudio i tot posterior al dia que vam gravar, per exemple, per quan ens explicaven coses del Raval, pues va passar després l'ordre de desallotjament de l'Àgora, que ara, a dia d'avui, que estem gravant això nosaltres el dia 18 de maig, s'ha posposat, ens n'alegrem, però aprofitem per dir que igualment també en aquell moment encara no estaven llançades, i ara sí que ja ho estan, dues campanyes de goteo, una del barri del Raval, de la gent del veïnat d'allà per la campanya i recollir diners per la campanya contra l'ampliació del MACBA que ens explicava Iñaki, i en el barri de Vallharja o en la República de Vallharja, pues aquest goteo que ens mencionava l'Iro que venia aquí, ara ja és una realitat. Veieu una mica el vídeo, mireu a què es destinarà aquesta campanya, i entre les recompenses dir que una és fer un taller amb les Valquíries.
2: De ràdio, sí, sí.
0: Incredible.
1: Que potser no ho diu allà, sapigueu que per a bien o per a mal és amb nosaltres. Bueno, doncs parlant de ràdio, ja sabeu que nosaltres ens podeu escoltar des d'iVox, és la plataforma on ho pengem, però també des de dues plataformes afins, si preferiu fer-ho des d'un altre lloc.
0: Que hauria de ser així.
1: Exacte. Que són, no heu de viatjar molt, són i Gràcia, que és de podcast dels barris del districte de Gràcia, i la red de podcast amb K, que és més podcast de tot arreu, sobretot de parla hispana o en català, euskera i galego, amb una visió més antagonista, diguem, i vinculada a Ràdios Lliures. I Ràdios Lliures, precisament, dues ens redifonen. Ràdio RSK, des de Nou Barris, i Contrabanda FM, des de la Ciutat Vella, per tota la ciutat podrida, que és on ens ha vist néixer. I a part tancar aquesta intro, felicitar Can Carol, l'espai que ens acull, que sí, va fer l'aniversari, van celebrar. També la Fusteria, un altre espai,
2: sí,
1: veí,
2: pisca.
1: I vam treure el cap. I que entremig de tot això, pues, hem tingut també de tot, i vinculant-ho a programes anteriors, fins i tot notícies de polis infiltrades en dies de vaga i de manis en educació i ensenyament, com és el dia d'avui, 18 de maig, a la ciutat de Barcelona.
2: Doncs sí. Doncs jo sóc Hilda, des d'aquí volia primer de tot donar les gràcies com sempre a Can Carol, al casal de barri de Vallcarca, que com sempre ens acull aquí, i res, és un espai de gestió comunitària on impulsar projectes d'entitats, col·lectius i veïnes, concretament al carrer de Cambrils número 24 de Vallcarca. I sí, la veritat és que enllaçant, com deia School, important, a veure si tothom podria ajudar, tothom que pugui ajudar una mica al goteo de Vallcarca, que realment necessitem bastants diners més per fer front a la lluita que estem fent i per pagar multes que ens estan posant. Si aneu, per exemple, a les redes socials, a Instagram, de Som Barri, que és a Vallcarca, trobareu el codi QR des d'on podeu fer una donació, ni que sigui de 5 euros o... Tot ajuda, ens permet seguir donant la batalla contra l'especulació i per un barri digne. I sí, també novetats des de Vallcarca, també, bueno, d'aquí poc arribarà, bueno, ja ha arribat l'ordre de desnonament del taller, i bueno, està atentes perquè hi haurà convocatòria, hi haurà manifestació, i estem organitzant per parar-los una mica els peus, perquè és que això no pot ser. Re, a part d'això, com sempre dic, ens podeu escriure al nostre mail valquiriespodcast@gmail.com si ens podeu demanar un possible programa o criticar-nos o enviar-nos cançons o el que es vingui de gust, qualsevol cosa, vaja. I també tenim l'Instagram de les Valquíries, que és Valkyries Podcast a Instagram.
0: Molt bé, doncs preparem les maletes, reviseu que tingueu el passaport en regla, no? I la targeta de sanitària per viatjar i comencem un llarg viatge.
1: Ho podem fer amb una cançó, si us sembla?
0: Vinga.
1: D'un artista que veig que tenim coincidències algunes Valkyries, que és la Maria Jaume. Viatgem a Sesies, a Sarroqueta, i des d'un disc que, bueno, és que quasi va al dedillo.
0: És el disc del programa, eh?
1: No? Nostalgia Airlines, i hem coincidit, no?
2: Sí, sí.
1: Hilda i School en el model a posar, i després quin tema serà, bueno, ja ho descobrireu. Però el disc, l'àlbum, bueno, almenys us el recomano senceret.

0: Bé, valquíries, estimades, entrem ja en la reflexió per donar peu a l'entrada del Valharja d'alguna cosa relacionada amb aquest món que parlarem avui, dels viatges, el turisme i tot allò que se li envolta. I bé, doncs fem els nostres mongòlogos inicials per donar-vos una miqueta de context o reflexions personals d'aquests que promovem aquest maleït podcast. Doncs bé, jo tenia com una petita referència que sempre ens transporta en aquests temps pretèrrits, no?, de la humanitat, i més en el cas del turisme, que és una activitat totalment recent, fomentada una mica a partir de que hi ha sigut mitjans de transport que permeti que sigui assumible, no?, en aquests intervals de descans laboral, que li diem ara actualment vacances, doncs poder viatjar a qualsevol punt del planeta. Però no és veritat que tothom ho pugui fer, perquè suposo que sou conscients que el 80% de la població mundial no ha agafat mai un avió en la seva vida. I bé, doncs és una part concreta de la societat mundial, si estem ja en una societat global, doncs les que practiquem aquesta activitat tan disfrutona, no?, de fer cues d'hores i hores per fer fotos i anar col·leccionant un àlbum de cromos de destinacions i llocs emblemàtics del món mentre explotem a la població local i fem de tot tipus de turismes, des del turisme sanitari al turisme sexual, no? I bé, doncs penseu que la prehistòria la gent viatjava o feia aquestes, no, recorreguts, doncs està demostrant que en el fons molt més del que ens pensem, no? O sigui, la societat estava molt més connectada del que ens pensem, i hi ha un gran part de la població dels grups, o sigui, els estudis genètics que han fet de grups prehistòrics estan trobant que no tenien tots la mateixa adscripció genètica, sinó que tenien un gran percentatge de poblacions que eren formaven part d'altres grups, no? I s'estudia com aquesta possibilitat de que la gent tenia de, un cop a la vida, deixar el seu grup, el seu clan, la seva història i desaparèixer, viatjar uns anys, o jo què sé, dècades, o no tornar mai, no? I conformar aquest espai del viatge iniciàtic o el viatge vital, no?, cultural. I d'aquesta manera és com s'havien intercanviat moltes coses i molts coneixements, que és el que d'alguna manera el viatge com a tal ens hauria de portar, no? Després, al llarg de la història, doncs, hi ha hagut mil experiències de viatgers o de circumstàncies, no?, en aquest romanticisme que ens enganxa, no? Aquí ja veig el llibre de la pirateria, no?, o podem entendre tots aquests heretges que havien de fugir, però que al mateix temps hi havia aquest esperit, no?, rebel i romàntic de descobrir altres mons, no? Sempre hi ha hagut coses com el profit al darrere, no?, però en el fons la gent sempre ha tingut aquestes ganes de descobrir nous mons, i això ha sigut una qualitat. Però arribem a la versió aquesta, no?, que ara mateix el turisme ja és com una cosa que, per molt que canviï l'escenari, la pràctica és la mateixa, és una pràctica del disfrute, no?, d'aquest de, pues, anar a un lloc on l'habitació, la casa, l'hotel o l'espai, l'Airbnb o aquestes coses, no?, pues, són llocs de decoració que trenca una mica la teva rutina, perquè estem tots atrapats en aquest dia a dia, no?, quan al final el que seria ideal és fer turisme a casa. I això em porta per acabar el mongòlogo, un dels meus companys o un amic de vida, no?, que l'home està tan embargat i tan endeutat que no pot seguir el ritme de viatges que la seva generació li demana, i per tal va prendre la decisió de fer veure que viatjava, pues, a través de la tele, no sé, feia com, o es ficava un fons de pantalla i es vestia com de turista i es anava fent fotos, no?,
1: El
0: per dir,
1: Salvador.
0: ah, sí, dins de casa seva, no?, llavors feia turisme a casa seva, pues, per fer com una acció en aquestes xarxes socials, amb aquesta pressió d'haver de demostrar que estàs viatjant contínuament i que ets una persona popular i interessant.
2: Sí, m'agrada molt aquest concepte de turisme de proximitat, no? La veritat, jo sóc molt pro d'això. A part de que no agafo avions i aquestes coses, sóc molt pro de, no? Per què anar tan lluny si no coneixem el que tenim al costat de casa, i al final, no sé, potser hi ha un impacte, doncs, menys impacte si fem això, que si ens posem a creuar el món per anar 2 dies a no sé on. Però bueno, sí, jo el que volia centrar una mica, explicant una mica la lluita que hi ha, el per què, no? El per què de la lluita que tenim. Bueno, parlo de Barcelona en concret, però per exemple, sóc conscient que va començar a Canàries, que tot això del tourist go home i aquesta lluita contra el turisme. El per què, no?, una mica de tot això, perquè a vegades des de les notícies o des de fora, pues, ho pinten com turismofòbia, com si fos algú, pues, quasi, com si fos quasi racisme, com si diguéssim. I no, hi ha uns arguments i unes raons molt, molt clares, no? De fet, ja també s'ha creat un moviment en contra del turisme massiu a Barcelona, que es diu Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic, i tots aquests moviments i clar, denuncien que la massificació expulsa els veïns, encareix l'habitatge, precaritza la ciutat. Llavors, doncs, per això hi ha accions de protesta, no?, que inclouen manifestacions multitudinàries, talls d'accessos hotelers i campanyes polítiques per sancionar pisos turístics il·legals. Llavors, els arguments principals de les protestes, doncs, són sobretot l'emergència d'habitatge, els pisos turístics, no?, que fan molt de mal, redueixen l'oferta residencial i disparen els preus dels lloguers. Els propietaris han vist que fent pisos turístics, doncs, poden fer molts més diners. I, bueno, i això és un problema, perquè si no es regula, doncs, aquí la gent que viu aquí cada cop té més difícil aconseguir un pis, una habitació o el que sigui a un preu més o menys digne. Però també hi ha, per exemple, pressió sobre els serveis, que és saturació de l'espai públic, el transport i deteriorament del medi ambient. També es crea com una precarietat laboral, no? Es denuncia que els beneficis del sector no es reparteixen i els treballadors pateixen sous baixos i condicions d'explotació mentre s'enriqueixen com sempre els mateixos, no? També hi ha un model econòmic que és com rebuig a projectes com l'ampliació de l'aeroport del Prat i reclamació de reduir l'arribada de creuers, per exemple. I bueno, doncs aquestes són algunes de les raons per qual tenim una, a vegades ens pot semblar des de fora una mica agressiva, no?, la nostra campanya de Tourists Go Home, però és que realment aquí suposo que una mica a tot arreu, no?, realment fa molt de mal el turisme en massa.
1: Doncs acollint ara la pilota o el relleu, també ens va bé, o a mi em fa gràcia, he començat dient per què vaig proposar aquest tema, que anem, ja sabeu, rotant una miqueta a l'hora de proposar temes per Valquíries, perquè, bueno, tant per la interpel·lació que em feia a nivell personal com a totes les que estem aquí, no?, nascut o bueno, com a mínim veí de Barcelona, ciutat on ja sabem el turisme, com a tot arreu té un pes, però en aquesta ciutat especialment pues és més marcat. I alhora, en el meu cas, pues jo també originari d'una altra gran ciutat turística amb una realitat molt diferent, però potser hi pot haver paral·lismes, que és Cusco, que és d'on és ma mare, al Perú, i on justament coincidia que jo anava després de 10 anys i pico de no haver-hi anat i visita que per primer cop feien els meus fills. I llavors això em portava a reflexionar tant que, com deia Rota, s'acosta a l'estiu amb les ganes que tenim totes o de buscar el fresquito o de ficar-nos morenos o a dues coses alhora, però en el meu cas pues, a sobre aquesta, bueno, pues, aquest remenament o alguna cosa em feia tornar a Perú, jo que com hi vaig quasi un cop per dècada o una mica menys, pues veig fàcilment a vegades l'impacte o el canvi que hi ha, no?, que com molt més que quan vius a un lloc constantment. I que em posava pues, sobre la taula una cosa que jo crec que bueno, tot segurament avui sortirà aquest tema, que és aquesta dicotomia en què patim en certa manera danys col·laterals a molts nivells, l'habitatge és un però no només, del fet de viure una ciutat o barris turístics, però alhora nosaltres fem turisme. Almenys la gent que estem en aquest racó de món privilegiat, no?, com heu explicat, pràcticament totes ho fem, amb més proximitat o menys ho fem. Llavors, per això també, d'una banda, era veure aquesta, pues, ampliar una mica el focus, no?, veure-ho ja no només també des de la crítica clara, no?, sinó també recollint la realitat de que també nosaltres ho fem i quin impacte també generem, fins i tot a vegades dins de la nostra mateixa ciutat, quan anem a fer no sé què, a no sé quin altre barri, amb efectes també a vegades gentrificadors que nosaltres mateixos fem. I de per poder, d'altra banda, alhora obrir el focus i dir, doncs, bueno, parlem de turisme avui, amb molts turismes que hi ha, segurament, però també potser de viatjar, que per molta gent doncs, són coses, semblen que sigui el mateix i no és el mateix, o sí, llavors debatem. Llavors, per això, com sempre, perquè no sigui algú que només sigui les nostres palles mentals, no?, hem volgut recollir les opinions i les visions de varia gent. Des de gent, com ha mencionat Gilda de l'ABD, sí, que ens envia un àudio i explica una mica en el cas concret de Barna, no?, des dels barris com s'està lluitant,
0: sí,
1: fins a gent de d'on, per exemple?
0: Bueno, tenim àudios de projectes de turisme sostenible d'una masia del Parc del Montseny, la Morera, després volíem un consell de cicloturisme, tenim diverses coses, no? També és de doncs, aquestes xarxes socials del Home Exchange o cosa així, o de la Cofreria Pirata.
1: Clar, també. I sí, i acabar d'alguna manera per parlar també algú d'una visita de, bueno, de qui viu el viatjar d'una manera diferent i que per tant no ho denomina turisme, doncs també que ens explica que en aquest cas a part anirà lligat a un homenatge a molt sentit, que també amb el qual volíem acabar, passant perquè jo també he tingut ganes de recollir alguna veu d'allà de Cusco.
0: Perfestos.
1: Propera, però alhora jo crec bastant, bueno, amb bastanta, bastant anàlisi de lo que viuen allà, i així podem també comparar què passa. I en aquest sentit, pues avui és d'aquests programes.
0: Tenim un super convidat.
1: Sí, és un d'aquests podcasts que no fem habitualment, ara en portem ja dos seguits així, on portem algú presencialment. Ja sabeu que sempre intentem també que sigui gent del barri o dels barris. En aquest cas, l'Albert Arias no s'ha hagut de desplaçar molt. Vens de casa, de tres carrers més a dalt.
3: De casa i arribo tard.
1: Ja està. Estaves
0: rentant els plats o fent coses reproductives.
1: És que viatjar en quasi el mateix barri és també sempre hi ha imprevistos. Però l'Albert, i ara es presentarà ell i es presentarà com ell vulgui, però sí que l'hem convidat o quan li vam dir fer un àudio o al final també venir, és des de, com molta gent que ve aquí, des de diversos barrets. Llavors, doncs, tant doncs, des de la seva professió i amb la seva trajectòria com ha reflexionat i com hi ha treballat al voltant de coses que es puguin anar al voltant del turisme, de cosetes que hem estat ara divagant, i també, ara podem veure-ho com en algun moment també des de les institucions, i també, pues, evidentment, com a veí. Ja ho hem dit, és evident, i la gent que ens escolti que no sigui de Vallcarca pues, pot entendre que en aquest tros de ciutat en concret pues, el turisme està afectant o ha afectat d'una manera pues, especial més que altres. No? És una cosa que ha anat sortint a anteriors podcasts. Pues, per tot això, i segur més altres vessants que tens, bueno, també com totes, de que també deus viatjar, o no ho sé, eh? Em dóna la sensació. Jo a vegades et veig fora, bueno, anava a dir fora de Barcelona, però no, en el límit coincidim amb algun fet vital que ens fa coincidir amb l'Albert. Bueno, doncs per tot això, doncs moltes gràcies per venir i aquí sí que et deixem presentar-te a tu mateix.
3: Val, perfecte, doncs bueno, moltíssimes gràcies per convidar-me, és un superplaer. I bé, jo actualment soc professor de la universitat, la qual cosa vol dir moltes coses i vol dir molt poques, però bàsicament em dedico a la docència en polítiques de turisme, però sempre en l'àmbit urbà, que és el que em preocupa. El que em preocupa no és el turisme, és la ciutat. No? I això ho he anat arrossegant al llarg de molt de temps i tirant enrere, doncs, fent recerca també,

0: Ens hem del Parc Güell amb moltes coses que van traspassar i entre altres el 15M, que ens va anar molt bé, crec, i que en podem parlar, de com reconfigurar les relacions entre els moviments veïnals i totes aquestes dinàmiques globals que ens atravessaven, en aquest cas el turisme al Parc Güell. I una tesi que, com he dit, es diu La tragèdia del Parc Güell, perquè és una tragèdia grega, evidenciant doncs, una gran derrota que és per mi ho va ser el tancament i la regulació d'un espai públic adduint una massificació turística, no? Moltes coses, però jo crec que fins aquí. Soc veí de Vallcarca, abans ho era de la Salut, vivia a un carrer sota de l'entrada principal del Parc Güell, i l'última mudança, que va ser venint aquí a Vallcarca, la vaig fer amb caixes de botigues de souvenir amb qui tenia molt bona relació al carrer Larrar, així que tot ben contradictori segurament i ben complex.
1: No? Bueno, com és la vida, almenys la de les valquíries, estem aquí. Bueno, ja veus, són moltes coses barrejades, no ho sé, us sembla, però potser per començar, i segur que aniran a la conversa sortint coses que tenen a veure amb tot el que has dit i que nosaltres hem introduït també, doncs podem començar per algú.
2: Sí. Està perduda a Barcelona?
1: Jo anava a dir, podem començar per algú proper i fàcil? Sí. Venga.
0: Està en un moment crític, crec. I el turisme és un vector clau, però si fem un zoom out una mica més gran, hi ha tota la qüestió també de... Hi ha una qüestió inherent de la desigualtat de la relació renta-treball, que crec que és fonamental. O sigui, aquí a Barcelona, els que treballem a Barcelona cobrem molt poc pels costos que hem de fer front, amb una pressió brutal, amb uns metres quadrats de carrer i d'habitatge que cada cop tenen més competència, i el turisme, però altres mobilitats, diguem-ne els expats, els digitals nòmads i tota aquesta gent pot fer front a preus més alts, i els que hi treballem no hi podem fer front. Per tant, aquest per mi és com el gran, la gran batalla, i que s'accentua amb polítiques infraestructurals de port i aeroport que fan que estiguin alienades absolutament del que passa a la ciutat, perquè la seva lògica és de creixement financer constant i fa que s'hi aboqui cada cop més gent en una ciutat que, òbviament, té molts símptomes de dir que estem arribant a un límit molt clar. Sense tenir la tentació de dir quantes persones, perquè crec que no va tant de quantes persones, sinó
1: de model.
0: Jo no estic absolutament en contra de parlar de models, perquè ens porta a llocs comuns,
2: a presons.
0: Que estem molt d'acord, sostenible, responsable, inclusiu,
1: però que no volen dir res, vols dir, no?
0: Es parla absolutament de tot, s'esquiven tots els bultos, i al final les relacions socials i econòmiques derivades d'aquestes trobades i d'aquestes feines i aquests encontres doncs ho són, no? I no sé, està molt fotuda la cosa. Sí. I el turisme és un vector, però no només. Jo crec que li carreguem massa culpa al turisme, i a vegades és un boc expiatori de moltes coses que funcionen molt pitjor i que el turisme intensifica. Jo crec que el turisme intensifica i amplifica les desigualtats que estem vivint a la ciutat.
3: Sí, nosaltres sempre estem dient que al final el problema és el capitalisme, no? Llavors, clar, el conflicte amb el turisme, no?, que s'emmarca en la lluita per l'habitatge, que alhora s'emmarca en la lluita contra el capitalisme, i bueno, i això.
2: Perquè turistes és quan estàs en una temporalitat molt curta, no? Representa com quines etiquetes sociològiques...
1: Definició
2: acadèmica,
1: no?
0: Sí, és molt curiós perquè hi ha una batalla per la normativitat de què és el turisme.
2: Per les categories i aquestes coses.
0: Segons l'OMT, que és l'Organització Mundial del Turisme, el turisme és allò que fan els turistes. Què és un turista? Aquella persona que es desplaça fora del seu lloc habitual per més d'un dia, menys d'un any, per motius d'oci o negoci, la qual cosa no vol dir absolutament res. Per tant, també a nivell simbòlic, no? El turisme té moltes dificultats a l'hora d'entendre'l com un objecte també polític, perquè ens hi emmirallem molt sovint, perquè no entenem, no? Ho heu dit abans, és una cosa molt recent, llavors ara de què? Ens hem de posar en contra d'una cosa que ens agrada, no? I alhora veiem clarament com hi ha alguna cosa, no? Que no acabem de detectar, no acabem d'identificar, que ens està fotent fora, ocupant els espais, ens està pujant els preus, ens està fent incòmode la vida fins al punt de no voler viure més a certs llocs o deixar de visitar-los, no? I això és bueno, hi ha unes dinàmiques